0: Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de nuestra gama eléctrica ahora con el cargador y su instalación gratis. Además, en Ford sumamos 4.500 euros a la ayuda del plan Auto Plus. Pide tu prueba en Ford.es.
1: Automóviles Quespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente.
2: Descobrim la comunitat amb la Generalitat Valenciana.
3: Situada a la comarca dels Serrans, Xelva és un dels municipis amb més riquesa històrica i patrimonial de l'interior de la província de València. El seu principal atractiu és el seu singular nucli històric, on conviuen els antics barris cristià, musulmà i jueu, reflex de les diferents cultures que van deixar la seva empremta al llarg dels segles. Passejats pels seus carrers és descobrir places amb encant, edificis històrics i monuments com l'església arciprestral de la Mare de Déu dels Àngels, el Palau Vescomtal o l'ermita de la Santa Creu. Però si hi ha un recorregut imprescindible a Xelva és la Ruta de l'Aigua, un itinerari circular que segueix el curs del riu Tuéjar i permet conèixer antics molins, séquies, túnels, ponts i aqueductes que durant segles van proveir d'aigua al municipi. Este sender, envoltat de vegetació i paratges de gran bellesa, converteix Xelva en una destinació ideal per a combinar natura, història i patrimoni en una experiència única per a tota la família.
4: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990 euros. Consulta condiciones en omodajaico.es.
5: Ven a verlo a Alimotor, Avenida de Crevillente 35, Elche.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Tú sabes dónde encontrar las mejores oportunidades. Siente la confianza de elegir tu vehículo de ocasión en Grupo Serrano Automoción. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra, garantizados. Con menos de 7 años de antigüedad. Si buscas vehículo seminuevo del Grupo Volkswagen, en Elche, Torrevieja, Elda Petrer, Orihuela, Santa Pola y Alicante, aquí encontrarás las mejores oportunidades. Grupo Serrano Automoción. Vehículos de ocasión, Volkswagen, Audi, Cupra, Seat y Skoda en la provincia de Alicante.

0: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Perimetral l'incendi forestal de Tirich a la província de Castelló. Bona vesprada. Evolució favorable d'aquest incendi forestal que ha obligat, com recordem, ahir diumenge a evacuar la localitat de Catí. Pel que fa a l'incendi forestal d'Aras de l'Osmos, a la província de València s'ha extingit este migdia. I pendents també de l'oratge i de les conseqüències que poden tindre les tronades previstes per a esta vesprada que eleven el risc d'incendi forestal en tota la comunitat. Anem amb estes i altres notícies. Ho fem fins a les 2. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Després de 3 dies actiu, l'incendi de Tirich està pràcticament perimetrat amb la incorporació a primera hora de 21 mitjans aeris i 50 terrestres. Prop de 900 persones segueixen evacuades de la població de Catí. Última hora de l'incendi, Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
2: En este moment no hi ha flama després d'una matinada favorable, però el que més preocupa és la previsió meteorològica de vent per aquesta vesprada. Juanjo Carreres, alcalde de Tirich.

0: tota la part de Tírig està perimetrada i ara en aquest moment el foc està apagat, queda només fum i intentaran també tindre-ho controlat antes que aquesta esprem arribi el vent. El que més preocupa de tot és que hi ha una trona aquesta esprem a partir de les 5 de l'esprem que pot durar fins a les 10 de la nit, acompanyada de molt de vent.
1: 47 persones han pernoctat en l'alberg de Xert i 8 a Morella. L'incendi ha calcinat 810 hectàrees i té un perímetre de 23 quilòmetres. 300 bombers treballen encara en la zona.
2: Gràcies, Lorena. L'Agència Estatal de Meteorologia ha activat per avui entre les 2 del migdia i les 10 de la nit la vista taronja per pluges i tempestes que poden anar acompanyades de granís gran i ratxes molt fortes de vent amb àmplies zones de l'interior i litoral de la Comunitat Valenciana i amb una probabilitat d'entre un 40% i un 70%. Andreina Petri.
3: El delegat de AMET de la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, explica els fenòmens previstos per a aquesta jornada.
4: Fundamentalmente está centrada en la posibilidad de tormentas que pueden ser intensas y también de precipitaciones que localmente pueden ser intensas con cantidades que pueden llegar alrededor de 40 o incluso algo más milímetros por hora. Esperamos que vayan con precipitación esas tormentas, con lo cual los rayos posiblemente puedan tener menos efecto debido a la lluvia que puede ir después.
3: Davant els incendis forestals actius, el delegat d'AMET de la comunitat adverteix també l'impacte que poden tindre les tempestes elèctriques sobre el foc.
4: El principal problema va a venir probablemente asociado a las ráfagas fuertes de viento. Sin embargo, un elemento que puede ser favorable es que además estas tormentas pueden ir acompañadas de precipitación, lo cual, pues bueno, siempre es favorable, evidentemente, en el caso de que esta lluvia caiga en la zona donde se están desarrollando los incendios.
3: Cuanto a les temperatures, les mínimes permaneixen sense canvis i les màximes experimentaran un descens lleuger, mentre el nivell de preemergència per risc d'incendis forestals, segons el 112, és extrem en tota la Comunitat Valenciana.
2: I amb la situació actual que tenim en la comunitat, altes tempestes i de tronades junt als incendis forestals que continuen actius, la Generalitat Valenciana ha decidit tancar tots els parcs naturals dimecres que ve, el dia de l'eclipsi solar. Alejandra Bermúdez.
5: Així ho ha confirmat este matí el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, qui ha demanat a la ciutadania que no es transite per cap zona forestal, especialment les que han sigut calcinades recentment, perquè es poden reavivar els incendis.
6: Pero al final se ha decidido cerrar todos los parques para poder disponer de todos los servicios esenciales, los servicios de extinción de incendios, por si se pudiera producir algún incendio como el que tenemos hoy aquí en Tírig, que no vayan a ninguna zona forestal, porque no podríamos tener localizadas a todas las personas, y menos en la provincia de Castellón, por las zonas incendiadas, porque en cualquier momento se puede producir un brote.
5: A més, la Generalitat ha recomanat als ajuntaments que tanquen els accessos als paisatges protegits. Per part seua, la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha anunciat que el govern posarà en marxa un operatiu format per 2.500 efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil en la Comunitat Valenciana per a treballar en labors de mobilitat el dia de l'eclipsi.
7: El reto de la movilidad en el día 12 va a ser un reto muy importante. Que planifiquen bien su viaje, que se informen por los canales oficiales de los puntos conflictivos en las carreteras de la Comunidad Valenciana, también de posibles colapsos en las carreteras para que puedan tener, como bien decía, habituallamiento suficiente.
8: Y hay llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: I parlem ara de sanitat, perquè els pacients de l'Hospital General d'Alacant, pendents d'una operació, han d'esperar una mitjana de 145 dies. És el Departament de Salut amb més demora de tota la Comunitat Valenciana, mentre que l'altre hospital de referència per a Alacant, el de Sant Joan, té unes llistes d'espera de 118 dies. Així ho ha denunciat Comissions Obreres, que planteja a la Generalitat la necessitat de crear un tercer hospital per a l'alacantí. Anem a Alacant, Juan Carlos Fresneda.
9: El delegado de este sindicato en el Hospital General de Alicante, Francisco Tebar, ha comparado los 88 días de media a nivel autonómico con las demoras que sufren los pacientes de Alicante y señala a la falta de medios y al abandono de lo público por parte de la Consellería de Sanidad.
10: Las listas de espera son la prueba de la dejadez, del desmantelamiento de la sanidad pública. Luego la desprestigian y, por último, la privatizan. Invertir en sanidad es mejorar y prolongar la vida.
9: Tebar ha insistido en que no se reducirán las listas de espera si no hay una ampliación real de las plantillas una mejora presupuestaria. En la actualidad, Alicante cuenta con 29.000 personas pendientes de una operación.
2: Y en clau política, la líder dels socialistes valencians i ministra de Ciències i Universitats,

0: Anna Morán confia que el president del govern, Pedro Sánchez, esgote la legislatura. Així, ha defensat la seva continuïtat en la Moncloa per a evitar, ha dit Morant, l'arribada del PP i Vox amb polítiques xenòfobes i racistes i negacionistes de l'emergència climàtica.
1: Morant, en una entrevista a Europa Press, ha parlat així de la situació política del president del govern i la seva continuïtat en el marc dels casos judicials que afecten a exdirigents del govern i a persones de l'entorn del també líder del PSOE.
2: Quiero que el presidente Sánchez agote la legislatura y que vuelva a ser presidente en la siguiente legislatura, porque quiero el bien para mi país. Yo no quiero a estos fanáticos negacionistas del cambio climático y sobre todo esta comunidad, porque el Mediterráneo es precioso, pero es un poco también de fenómenos atmosféricos y meteorológicos muy virulentos y que nos han hecho sufrir mucho.
1: Preguntada per si continua posant la mà en el foc per l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha assegurat que confia en ell.
2: Yo confío en el presidente Zapatero. Este país es otro desde que presidente Zapatero llegó a nuestras vidas, ¿no? Y eso va a quedar para siempre. Y para mí eso es el presidente Zapatero y el político Zapatero.
0: I el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat avui dilluns els pressupostos del Consell per a 2026 i la coneguda com a llei d'acompanyament, que van ser aprovats amb els vots a favor de PP i Vox i que introdueixen la prioritat nacional.
3: La prioritat nacional que defensa Vox per a anteposar als espanyols en l'accés a l'habitatge i a les ajudes socials va quedar així inclosa en els pressupostos gràcies al suport del PP a esmenes com establir una assignació prioritària dels recursos públics als que mantenen un arrelament real, durador i verificable en la Comunitat Valenciana o garantir l'accés a l'habitatge sobre la base d'aquest principi, adequat a la legalitat vigent. L'únic discrepància entre PP i Vox va ser proposta plantejada pels de Santiago Abascal per a retallar quasi un milió d'euros els fons de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i que va ser trombada amb el vot en contra dels populars. Estos pressupostos són els tercers aprovats per PP i Vox en la comunitat des del canvi de govern de 2023.
0: Un incident al castell de l'Olla d'Altea amb una carcassa que havia d'explotar en el mar però va desviar la seva trajectòria i va acabar impactant en la zona on es trobava el públic ha marcat l'actualitat també d'este cap de setmana. Anem a Onda Cero, Marina Baixa, Esperanza Gallego.
4: Un ampli desplegament sanitari de seguretat i emergències marca cada any este espectacle pirotècnic que protagonitza l'estiu a la Marina Baixa. En estos moments, des de la confraria del Castell han explicat que desferits i accidentats només un sembla que roma hospitalitzat, com ens explica José Pérez, que és president de la confraria del Castell de l'Olla.
5: A les hores d'ara sabem que sols n'hi havia un ingressat en l'hospital i que pareix que anaven a donar-li l'alta avui, però tot és sense tindre la seguretat, perquè per la llei de protecció de dades no ens volen donar informació en els hospitals i ens hem d'esperar a que Sanitat mori.
4: Els organitzadors han assegurat que cada any, igual que en aquesta ocasió, es compleixen els plans i mesures establides per a aquest espectacle pirotècnic al TEA.
5: Tots els anys fem igual i...
0: I com els hem dit, l'Agència Estatal de Meteorologia espera per avui dilluns ruixats i tempestes que poden ser localment molt fortes a l'interior de Castelló i de València i també en el litoral sud d'aquesta província. Estem en Avista Aranjo. Adeu.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Han pasado 11 días y la gestión de la crisis en Ceuta está lejos de contentar a los ciudadanos. Ayer lo dejaron claro en la calle los ceutíes. Uno de cada cuatro salió a manifestarse para exigir soluciones y para demostrar que el sentir de la población es unánime. Una profunda sensación de inseguridad y de abandono absoluto ante una presión migratoria insostenible. 11 días después, la respuesta del gobierno sigue pareciendo insuficiente, a pesar de que con sus gestos el Ejecutivo reconoce que hay que tomarla en serio. Lo demuestra, por ejemplo, la decisión de defensa de cancelar todos los permisos y libranzas de los militares en Ceuta en previsión de nuevas entradas masivas de migrantes. Crisis en Ceuta, enfrentamiento diplomático con Italia y Sánchez descansando en la mareta, enfocado en compartir con los españoles sus recomendaciones veraniegas. A las musicales han seguido ahora sugerencias literarias. El presidente y su vídeo en TikTok con la lista de lecturas estivales. Es Pedro Sánchez en modo desconexión de verano.
8: Onda Cero. Noticias Mediodía. Mercedes Albenda.
9: Si este verano os apetece, entre otras cosas, leer un buen libro, Os voy a